0: Hoy por hoy, Ángels Barceló.
1: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, patrocina Hoy por Hoy Gandía.
2: Lo notas, ya huele a verano. La brisa del mar, las gaviotas y ese plan de chiringuito que tanto apetece. Pero antes de lanzarte, prepárate para disfrutarlo al máximo. Llegan a Skoda Jorro Import las ofertas más refrescantes del año. En kilómetro cero, Kami, Kodiaq, El Roco, Enya, con 500 euros en carga eléctrica o combustible. Solo para los 10 primeros. No te quedes fuera. Te esperamos antes del 29 de mayo en Skoda Jorro Import. Frente a Dulcesol, tu Skoda al mejor precio.
3: Hoy por hoy Gandía. Daniel Ardiz.
4: Dijous 28 de maig. Molt bona vesprada, què tal estan? Si sou dels que ja esteu patint també aquestes temperatures, per a demà la cosa va a més, ja que en localitats com Tavernes, Ròtova o Almisera i altres més de l'interior de l'Asafor poden arribar als 36 graus de màxima. I la resta de municipis no es quedaran curts, ja que els experts ens parlen de valors de 4-5 graus més alts que els d'avui, quan està previst que la màxima més alta a l'Asafor siga de 32 graus. Així que ens anem fent a la idea perquè no queda altra cosa. Les mínimes d'esta nit també s'han cridat l'atenció, ja que en Oliva, per exemple, s'han apropat als 20 graus quan es considera una nit tropical. S'han registrat 19,7 graus de mínima i 18,2 en Villalonga, Gandia i el Real de Gandia. La més baixa, 9,7 en la Droba, terme municipal de Barx. Comencem parlant del temps, i parlar del temps és parlar amb el meteoròleg de Telesafor i la plataforma horagener.com, Jordi Pallà. Molt bona vesprada.
5: Bona vesprada, Dani. Com esteu?
4: De moment, bé, i a la sombra, millor, perquè abusar els màximes que ens esperen en la Safor, no?
5: Sí, sí, la veritat és que venim anunciant tota la setmana que dia rere dia va fer més calor i m'agradaria pensar que demà toquen sostre per a tornar, si no a la normalitat, a baixar una miqueta de cara al cap de setmana i fer-lo més suportable, perquè el de demà no és normal, és un poc extraordinari, sobretot per aquestes temperatures que, com bé has dit, podran sobrepassar els 35 graus i a mi no m'estranyaria que arribarem als 37-38 graus a les zones més interiors de la Safor.
4: Has dit, Jordi, tornem a la normalitat perquè lo de demà a aquestes altures del calendari no és massa normal?
5: No, no, jo, a veure, tornar a la normalitat és entre cometes, perquè realment avui, ahir, estem tenint temperatures més pròpies del mes de juny que de maig. Val? Jo també fa temps que anava, diguem, avisant o intentar disfrutar d'aquesta primera quinzena que hem tingut del mes de maig, que ha sigut fresqueta o relativament fresqueta, amb ruixats i tornades, i es veia vindre que la segona quinzena del mes de maig anava a ser molt càlida. Però estan sent fins i tot més càlida del que marcaven les previsions en un principi. Si avui estem tenint un dia a les cavalles de maig de més típic de juny, demà tenim un dia típic de juliol, o sigui, del centre de l'estiu, del sí. Cogollet de l'estiu. Sí. Val. Sí, què passa? Que també, i és una cosa que vaig advertir des de fa molt de temps, a mi és un terme que m'agrada emprar perquè la gent vaig acostumant-se. Quan en hivern tenim temperatures 4-5 graus per damunt dels valors normals, ens pareix perfecte, perquè anem lleugeres de roba, sí. No fa fred, l'únic que pateixen o els efectes són la gent que tenen botigues de roba, que cada volta ho tenen més complicat, perquè la veritat és que fem servir poc la roba d'hivern, però aquestes onades de calor d'hivern ja estem extrapolant-les a les onades de calor de primavera. Això mai havia passat. Vull dir, sí, tenim algun dia de ponent, alguna puntada de calor, però això de que ja vaig a ser en continu, tampoc és tan extraordinari tindre temperatures de nit tropical al mes de maig, perquè, bueno, de quan en quan podem tindre una erupció d'aire càlid. Sí. Però estic segur que en quan ja comença, avui hem tingut ja temperatures de forma puntual encara, però ja un valor de nit tropical, o sigui, no ha baixat en tota nit dels 20 graus, però a partir d'ara va ser una constant. Això antes era algo esporàdic, ara es passa més a sovint. Abans, diguem, les condicions meteorològiques d'estiu començaven juny, fins i tot entre juny, ara ja l'estiu podem dir que s'avança 2 o 3 setmanes i retarda en acabar-se 2 o 3 setmanes. Per tant, els estius són cada volta més pesats, més llargs, i a vegades tenim una ponentada, però és que ara tenim onades de calor continuades. Entonces, pues, sí. Bueno, és un poc per la reflexió del que està passant.
4: I una cosa, Jordi, bé, sense ànim d'agobiar al personal, vol dir que si ara tenim aquestes temperatures de demà, que són un pico que no serà l'habitual, vol dir que ens avança aquest estiu també n'hi haurà prou picos de dir no sé on clavar-me del calor que fa, no té res a veure.
5: Al 100% no es pot assegurar. El que passa és que l'experiència dels últims anys i la tendència que marquen els models és que els estius siguin cada volta més pesats, més calorosos, sí, més insuportables, no només de dia, sinó també de nit. Això és com una espècie de bucle en el que una cosa comporta l'altra. De moment, la temperatura de l'aigua del mar, jo fa un momentet estava mirant-la, i de moment està, bueno, relativament fresqueta, entre els 22 i 23 graus. De moment encara no s'ha agafat l'aigua del mar. En quan escalfe, la brisa ja no refrescarà. Sí. No se podrà dormir per la nit, seran nits de basques, de que no hi ha forma de dormir. El dia serà molt calorós i això pues, té, evidentment, una incidència directa en el risc d'incendis forestals, sí, en tota una sèrie de coses molt complexes, problemàtiques, que unes van realimentant a les altres. I això està passant-nos estiu rere estiu.
4: Així és. Que te deixe, perquè vaig a pegar-me un escabussó, que este cap de setmana ja es comencen a obrir algunes piscines municipals de la Safor, per allò de les altes temperatures que van avançar cada vegada més l'obertura per al goig de veïns i veïnes.
5: Això es diu adaptació al canvi climàtic. Jo la tinc, sí, també preparadeta, i ara, quan acabo de treballar un rato, vaig a pegar-me un escabussó també.
4: Bueno, que les piscines ja estan a 25-26 graus, que ja dona gust entrar, eh?
5: La meua encara està un poc més fresqueta, sí, i t'asseguro que entre ells ràpidament, però bueno, és qüestió d'edat també.
4: Sí, i, bueno, i també de nacionalitat, ells diuen els nòrdics i veuràs tu que prontes escabussen, eh? Estos no
5: correcte,
4: perden,
5: jo és qüestió d'edat, a mi em costa encara més.
4: Jordi, moltíssimes gràcies per aquesta informació, oragene.com, i cada dia també en la previsió de l'horatge en Telesafor. Gràcies i ves per la sombra.
5: Com sempre, un plaer, igualment.
4: Vinga, un plaer, adeu. Bueno, i a més de les temperatures, ja sabem que el que millor que podríem fer és estar en remulla. Ja, escolta, Jordi no tardarà en pegar-se un escabús en la seva piscina. I si no podem i tenim aire condicionat, pues posar-lo en marxa. Això d'estar en remulla es porta al cap la piscina, però també la platja. I precisament anem ara a acudir a una de les piscines municipals, i dic una perquè de moment són tres. Estan ahí que siga també, siguin quatre, però tenim tres assegurades, perquè són les piscines de Potries, Ròtova, que obrin durant aquests pròxims dies, i la de Llocnou, de Sant Jeroni, perquè després demà, dissabte, obrin ja la seva piscina municipal. Imagina que els veïns i veïnes tindran ja el banyador preparat. Salude a l'alcalde d'esta localitat de Llocnou, Ricard Igualde, bona vesprada.
6: Hola, molt bona vesprada, Daniel.
4: Dissabte obriu ja la piscina municipal. Avanceu l'obertura? És habitual obrir-la abans que arribi fins i tot el mes de juny?
6: No, no. Enguany mos han posat entre sella i sella que volíem obrir-la molt pronte perquè fa molta calor i la gent ho agraeix.
4: Així és. Bueno, s'obrirà ja i no es tancarà, o com està l'obertura?
6: No, Daniel. Anem a obrir-la dissabte i diumenge, i el dilluns la tornem a tancar perquè també és qüestió de socorristes, no es troben tan fàcilment.
4: Ah.
6: Doncs obrim dissabte i diumenge, la tanquem durant la setmana i el dia 6, o sigui, l'altre dissabte, ja l'obrim ininterrompudament.
4: M'ha comentat, alcalde, que no és fàcil això de trobar tan pront socorristes professionals.
6: Clar, perquè la majoria de socorristes és gent que està estudiant, que té el curset de socorrista, però que està en els exàmens i és complicat, tant a principi com a finals. Quan toques a setembre, doncs, també és complicat.
4: Mm-hmm.
6: Ja estan pensant, ja anar a la universitat i sí, ja és complicat.
4: Bueno, hem de dir que són veïns, evidentment, de Llocnou, però també és del Miserà, són usuaris de la piscina de Llocnou?
6: Clar que sí. Sí, esta és una piscina pública prou concorrida. Ve gent de molts pobles del voltant, sí.
4: Mm-hmm. Cada vegada s'han fet l'ànimo, o almenys és el que intentaran, que cada any caldrà obrir-la abans perquè la cosa va com va.
6: Sí, jo ho tinc clar. Fora de polèmiques del canvi climàtic, sí. La gent ho té clar. Cada volta fa més calor i ho fa més prompte. Nosaltres sempre obríem prou abans del 15. O sigui,
4: de juny.
6: Esta volta, sí, el 15 de juny. Sempre ho he obert el 10, el 8, sempre... I esta volta pues, ho hem adaptat encara una setmaneta més.
4: Ah, perfecte.
6: Perquè doncs, veiem que la sí. gent ho agraeix. Sempre...
4: Ho agraeix i tant, no? Fan, estan a la porta esperant el moment que s'obri la piscina.
6: Sí, sí, el del xiringuito, allí, el del baret que tenim allí, i se té les càmeres ja a tope. Està ja esperant obrir la porta perquè li ve la barabunda el dissabte, sí.
4: Doncs bé, a disfrutar-ho, Ricard Igualde, alcalde de Llocnou de Sant Jeroni, moltíssimes gràcies i ens veiem a la piscina de Llocnou.
6: Molt bé, allí ens veiem.
4: Vinga, gràcies, adeu, gràcies. Va, bueno, va. I dir que Potries obrirà la seva piscina este dilluns, com en els últims dos anys, tres setmanes abans del que era habitual. I en el cas de Ròtova, també uns anys avançant l'obertura de la piscina a principis de juny, i enguany també s'obrirà l'1 de juny. Doncs bé, i de la piscina a la platja. En concret... en la platja nord de Gandia, perquè ens interessem per l'acte de ressò nacional que té lloc avui i que converteix a Gandia en escenari del reconeixement de la qualitat de les platges de tot l'estat. Estic referint-me a l'acte de celebració dels 40 anys que complís el programa Bandera Blava. Fem la primera connexió per contar-los com es desenvolupa l'acte. Allí està Celia Julià. Celia, bona vesprada.
7: Hola, Dani. Doncs sí, ens hem vingut directament fins a l'hotel Senator de Gandia, de la platja de Gandia, perquè s'ha donat a terme, va començar ja l'acte per a reconèixer aquesta bandera blava, aquests 40 anys de bandera blava d'ací de la platja de Gandia. Tinc al meu costat a la regidora de Turisme, Balbina Cendra. Regidora, molt bona vesprada.
8: Bona vesprada.
7: Escolta, com esteu després de 40 anys rebent aquesta distinció?
8: Estem emocionats i, a banda, estem molt contents del treball fet. 40 anys que acrediten que és una platja sostenible, una platja oberta al públic, una platja que tot l'any té la qualitat per a que la gent vinga a visitar-nos i puga gaudir de la nostra sorra, de la nostra aigua, de la nostra ciutat i destinació. Bé, és una gran festa, així que molt contents.
7: I, escolta, què significa realment aquesta bandera blava, aquest reconeixement?
8: Aquest reconeixement és un reconeixement que parla de treball, de neteja, d'excel·lència, de qualitat, de les analítiques d'aigua diàries que es fan per a dir que la nostra aigua és una aigua de qualitat, les analítiques d'arena per a dir que qualsevol persona pot gaudir d'aquesta platja, de l'accessibilitat, dels banys adaptats, de que és una platja per a totes i tots, de que és una platja sempre preparada, sempre engestida i de que tenim un salvament i socorrisme que ens acompanya des del 15 de març fins al 15 d'octubre o de novembre, depenent de com vinga l'oratge, i de que és una platja segura la gran majoria de l'any, així que això és el que implica a grosso modo, però bé, podríem entrar en molts detalls. Sí que és cert que un any hem rebut també una distinció en salvament i socorrisme, i això és importantíssim per a nosaltres. Vam anar fa una setmana a Xilxes a recollir aquesta bandera, vam anar a recollir este distintiu, també són dues banderes blaves, la de la platja nord i la de la platja de la Uir, que va vindre un poc després, i també el sendero azul que ha replegat aquest any, que és el sender que tenim al final de la platja. Així que podem estar ben contents que tenim una platja sostenible, una platja preparada, una platja adaptada i una platja per a gaudir tot l'any.
7: Regidora, jo li volia distingir també, perquè en tres platges de la Safor no passa que tan pront ja hi ha servei de socorrisme i cada vegada és més pront de l'estiu ja.
8: Per a nosaltres fa molts anys que és important fidelitzar públic fora de l'època estival, treballem en aquesta fidelització i, per tant, si treballem en aquesta fidelització de públic i ja sabem que és un fet perquè el clima està canviant i la gent cada vegada... És un altre paradigma, no?, el visitant. La gent ja no ve sols en juliol i en agost, sinó que busca altres èpoques i busca escapades. En tots aquests factors i totes aquestes variables intentem que quan comença el bon oratge la platja siga segura i que estigui així la gran majoria de l'any. Som la primera platja en obrir, quasi que l'última en tacar, a banda de Benidorm, que té un altre paradigma i funciona d'una altra forma, però pense que podem estar ben orgullosos de tindre una platja oberta la gran majoria de l'any.
7: També esta bandera blava també distingeix pues, tots els serveis. No sé si vostè ens pot destacar alguns.
8: Jo pense que el gran repte era el bany adaptat. el que la gent poguera arribar a prendre el bany en qualsevol condició. Per a mi penso que és un dels més importants. Evidentment, tenim moltíssims serveis de platja. Tenim des de les hamaques a tot el que es pot oferir, no? en la sorra i en l'aigua. Però el que tot el món puga vindre i puga entrar dins de l'aigua, gent en condicions infinitament complicades. No és fàcil per a una persona que no pot caminar pràcticament el poder gaudir de l'aigua. Jo és un dels temes que moltes vegades no em plantege quan la gent es fa major i ahir no pots aplegar, no? I que ara qualsevol persona puga vindre i fent una simple reserva puga tindre una sombra per a poder estar esperant-se i després un bany adaptat en tots els serveis i en tota la cura per a que sap que no li va a passar res i que va estar en aquesta sensació d'estar dins de l'aigua que jo penso que ens agrada tant a totes i tots, jo penso que és un dels millors serveis i un dels que més hem de ressenyar perquè tenim 3 punts de bany adaptats en esta ciutat.
9: Este acte d'avui és a nivell nacional.
8: Nacional i internacional. La bandera blava, l'ADEAC, treballa a nivell nacional i internacional i som d'aixes poques destinacions que fa 40 anys que tenen la bandera blava, tant així com en Portugal. Sols hi ha algunes així i algunes en Portugal. Així que bé, avui som un dels centres, avui som un referent, tot l'any som un referent, però avui especialment més. Així que és un dia per a celebrar.
9: Anfitrions en guanya més.
8: I anfitrions, perquè quan vam demanar que si feren un aniversari que vingueren a Gandia, que estaríem així per a tot, no vam dubtar en dir-nos volem celebrar el 40 anys de la bandera blava així, en Gandia, i així que bé, que podem demanar més.
9: Enhorabona, regidora, i moltíssimes gràcies.
8: Gràcies a vosaltres.
9: Gràcies. Dani, ja vam escoltar, la veritat és que sí. Pues això és un distintiu molt important, ja 40 anys, i bueno, i un any pues, se celebra així a Gandia, són les autoritats gandianes les... bueno, les que han convidat a tot el món així a participar, les anfitriones, així que... Res més a dir, anem a esperar a que comenci l'acte.
4: Perfecte, res més de moment, perquè anem parlant al llarg del programa. Gràcies, Cecília. Uns consells publicitaris i escoltem més coses. Una pista d'un dels temes. Tirita salvaje. Fins ara.

0: Aquamarina Port sigue con su cocina abierta todo el día. Un salón climatizado con ambiente familiar, buena comida y la cerveza más fría.
1: Podrás disfrutar de las tardes de fútbol en pantalla grande con una de nuestras hamburguesas gourmet.
0: Y si lo que buscas es una terraza mirando al Mediterráneo con un desayuno saludable o al mediodía un aperitivo y terminar con un arroz o una buena fideuá de Gandía, estás en el mejor sitio. Restaurante Aquamarina Port. Disfrútanos todo el año desde las 8:30. Paseo Neptuno 25, Playa de Gandía. Atención, Joyería Rosana cierra por jubilación después de 50 años y lo celebramos con una gran liquidación final. Aprovecha estos últimos meses para conseguir joyas increíbles a precios irrepetibles. Es el momento perfecto para regalar, sorprender y darte un capricho. Gracias por vuestra confianza durante tantos años. Ven ya y no te quedes sin tu joya favorita. Joyería Rosana, carretera del Convent 4, Oliva.
2: En la planta 6 del hotel RH Bahrein and Spa ya puedes disfrutar de un aperitivo todo el año en el rooftop de nuestro espacio único con las mejores vistas al mar Mediterráneo. Ven en pareja o con amigos, abierto al público de 10 a 18 horas todos los días. Otra experiencia inolvidable en RH Bahrein and Spa. Consulta también para tu próxima celebración. Un toque de elegancia en los mediodías de la playa de Gandía.
3: Descubrir es ver la vida sin límites.
4: Aprovecha el 2x1 en cristales progresivos digitales de Universitaria.
3: Compra unas gafas con cristales progresivos de vista y te regalamos otros progresivos de sol u ocupacionales gratis.
4: Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
5: Bestun ya está en la Safor. Descúbrelo en Bimotors, Grupo Peigar, de la mano de Kangloo. Tecnología, diseño y potencia desde 23.990 euros, con 5 años de garantía. Visítanos en Avenida Alicante 124, Belreguard.
6: Hoy llamas al Hospital Asciris. Mañana estás aquí. Pasado ya empiezas tu tratamiento. Así funciona el Hospital Asciris, tu nuevo hospital ya abierto en Valencia. Con tecnología única, todas las especialidades y las principales aseguradoras médicas. Asciris, la medicina del mañana, hoy.
7: Ocasión Plus.
8: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
9: Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
10: Ens posem en marxa 12 i 40 minuts després dels consells publicitaris i anem a part d'una qüestió que interessa sobretot i especialment als pares i a les mares amb alguna criatura a casa. Tu equipo de rescate para las pequeñas aventuras. I és que s'hauran enfrontat alguna vegada a la situació de veure que el xiquet, el fill o la filla, s'ha fet alguna ferida de diferents tipus i com es fa la cura. Doncs bé, hi ha una pàgina web que és tiritasalvaje.es. Està calenteta, calenteta. I està amb nosaltres la persona que ha ideat esta web. Ell és infermer amb un màster universitari en deteriorament de la integritat cutània, és a dir, úlceres, ferides i ostomies. Quique Copoví, molt bona vesprada.
11: Hola, bona vesprada.
10: Bueno, tu treballes en l'Hospital Universitari Francesc de Borja de Gandia.
11: Sí, a la C2, que si no se'm maten.
10: Sí, ja és. Bueno, tiritasalvaje.es. Conta'ns, i ara entrarem un poc al detall de... Però com sorgís esta idea de fer esta web que l'acabes de penjar, no?
11: Sí, va ser penjar el 15 de maig, si no recordo mal, i no sé, portat un temps donant-li voltes, un any i mig, perquè, clar, a mi que m'encanten el tema de les ferides i demés, parar-te en internet a buscar informació, a llegir, inclús... Per a mi, que és un tema que m'encanta, se'm fa pesat. Se'm fa pesat, perds el fil, al final dius, mira, me'n vaig a l'hospital, que sí. No sé què tinc que fer.
10: També és una manera de alliberar urgències. Mira, d'una manera, no?
11: Sí, espere que sí.
10: Bueno, tu ja anomenes diferents tipus de ferides amb guies, no? Expliques què és, perquè cada tipus de ferida, parlem d'abrasió, una crema, tallant, punçant... N'hi ha diferents ferides i cadascuna necessita...
11: Sí, inclús podríem classificar-les més finament encara, però clar, al final se tracta de simplificar cara als pares què tenen davant i què necessiten fer en el moment, com afrontar la situació amb els xiquets i decidir en la informació que ja tenen, fàcil i ràpida, que han de fer.
10: Mm. Perquè estem parlant de la pell, no? I és un escut, és important fer-ho bé per evitar complicacions.
11: Sí, al final totes les ferides són molt senzilles. Com tota la vida s'ha dit, aigua i sabó.
10: Sí.
11: Solen complicar-les nosaltres.
10: Ja van passar a la mercromina, tota la taca roja en el seu moment.
11: Exactament, que ara ja s'ha dit que això és prohibidíssim, no? És molt senzill i solem ser els pares els que compliquem les situacions.
10: I de totes les ferides, per la teua experiència com a infermer, abrasió, cremadura, contusió, punçant, tallant, quina sol ser la més habitual entre els nanos, entre els més menors de casa?
11: Lo més habitual del dia a dia són les abrasions. És la típica caiguda en el parc, en el carrer, en la bici, que es fan ixa crema xicoteta en el xenoll, en un colze... Uh-huh. Que si no ho fem bé, se pot infectar.
10: Això anava a dir-te. Com hem de curar una ferida d'abrasió?
11: Una abrasió és senzill. Sol és afectar la primera capeta fina de la pell, entonces ahí és aigua i sabó. I res més, i a jugar. No n'hi ha més.
10: Per evitar infeccions.
11: Exactament.
10: En el sabó s'aconsegueix parar qualsevol infecció.
11: Exactament. Si entrem ja en productes, diguem, químics, com són els desinfectants i demés, en este tipus de ferides realment no és necessari.
10: Uh-huh. I quan el xiquet-xiqueta es crema, ahir, per què? Per allò de, sobretot, en el tema de quemadura, de cremes, solucions casolanes, de falses, n'hi hauran sent i la mare.
11: I perillosíssimes.
10: Sí.
11: El tema de la pasta de dents...
10: Sí.
11: ¿Vale? Pensem, si s'afecta la pell en una crema i damunt solen ser importants, si fiquem qualsevol poma sense coneixement, sobretot pastes de dents, el que fem és una capa dura quan es seca. Venen als centres hospitalaris i ahir hem de frotar, hem de fregar, que anem a causar molt més dany. I el xiquet va passar-ho fatal. Fatal.
10: Clar.
11: Mm-hmm. Les ferides, n'hi ha que saber què és i què hem de fer, lo mínim, i si se'n va de les mans o no podem abarcar les tècniques que tinguem que fer, entonces anem a un centre de sanitari, però ja en coneixement de que el que teníem que fer ho hem fet, i ho hem fet
10: sí. Bé. Tu, Quique, com a infermer, format, experimentat, has triat endavant d'esta, has creat esta web, esta pàgina web, perquè tu, sent infermer, entens perfectament la complicació, la dificultat o els dubtes que puguen tindre en casa el pare i la mare. Sí. O quan estan en el jardí, el xiquet diu, ara què faig jo?
11: Sí, i moltes vegades és més la complicació de fer-li entendre al xiquet que no passa res.
10: Sí.
11: Que anem a fer algo que sabem que estem fent i que no patisga, no? Al final són les dues vertents, però això n'hi ha una part que és explicar-los als xiquets què va a passar i què els ha passat. Uh-huh. Perquè si ells són partícips, si ells no tenen el susto, diguem, damunt,
10: sí.
11: Si no els... no sé, com, si no els reneguem sobre què ha passat, ells han d'entendre que és una situació normal i que van a participar de la resolució.
10: Clar, però tu entens que en el moment que hi ha una goteta de sang, el pare i la mare són els primers que s'escandalitzen.
11: Clar,
10: I és el pitjor que poden fer.
11: Perquè això provoca que el xiquet s'escandalitza molt més.
10: Així és. Bueno, kids... Tu, per a llevar-li...
11: sí, és el que he intentat, sí.
10: Fer-ho una miqueta més alleugerir, no?, aquesta qüestió.
11: Llevar la por.
10: Fas kit d'aventures.
11: Sí.
10: Perquè hi ha nivells i cadascú requereix...
11: Sí, a més, nivells infinits. Són kits d'aventures, perquè els xiquets al final viuen cada dia una aventura.
10: Sí.
11: Nosaltres és la rutina dia a dia i per ells són xocs, són aventures. Entonces... He intentat dir més o menys algo senzill de tres nivells, diguem.
10: Dis-me un parell de coses que ha de tindre cada nivell.
11: A ver,
10: que vull saber més, que entre a tiritasalvaje.es.
11: El nivell bàsic, diguem, és simplement són lo típic, uns apòsits de estèrils, unes gassetes sí. Estèrils, suero, perquè no sempre anem a tindre sabó a mà,
10: uh-huh.
11: Però suero per a poder netejar, i algunes tirites per tapar si necessitem, bàsic.
10: Ahà. Uh-huh. No, això en el bàsic.
11: En
10: si
11: el
10: ja
11: bàsic.
10: Passem a l'altre extrem, al nivell 3.
11: Al nivell 3, sí. Això ve arrel de la meva obsessió, no? de protecció. El tema de quan se'n van de dia de ruta a la muntanya, se'n van 5-6 famílies tots junts. Jo veig ahí un nivell de perill.
10: Sí.
11: No? Per la meva professió. Clar. I molta gent no porta ni realment res, no porta ningú tipus de material, no porta ningú producte per a una primera urgència.
10: El entrepàs, lo primer,
11: sí,
10: i l'aigua. I això...
11: Clar, uno pensa, muntanya, ruta llarga, aïllat, pues anem a tindre algo que puga solventar-nos un bon susto.
10: Mm-hmm.
11: Podem afegir més coses? Moltíssimes, però si el caixó el fem gran i no sabem el que n'hi ha dins, ni utilitzar-ho, tampoc és útil.
10: Són les quatre coses imprescindibles. Sí. El que diem, que vulgui saber més, la pàgina web tiritasalvaje.es, i enhorabona, perquè la veritat és que és super clara la pàgina web, té el que s'ha de saber per a eixir del pas, i sobretot si ja n'hi ha una complicació, sempre tenim l'hospital.
11: Sí, l'hospital és la recomanació. De salut. Entre qualsevol dubte, sempre ha d'anar-ho a un lloc més tècnic.
10: Quique Copoví, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en este temps de l'Hoy por Hoy, Gandia, i el que diem, enhorabona, perquè més de quatre pares i mares t'ho agrairan. Tirita Salvaje, bueno, que també tenim, nomenem alguns, perquè tenim, així, estic parlant amb tu,
11: sí, sí.
10: Estic mirant, i també afegisses, per a fer-ho també més agradable, poses noms als membres de l'equip Supertirites.
11: Sí, això és invenció en part del meu fill Eric. Volguem fer com un equip de tirites que ajudara a entendre els xiquets cada situació. Ells fan com una història adaptada per a ells, explicant el mateix que els expliqui als pares. I els hem posat unes personalitats, uns noms, per si en un futur ens llancem a intentar fer-ho més visual, més còmic.
10: I, bueno, pues estan Bandy, Landy, Dry, Doty, Stoppy i Sticky. Uh-huh. Qui vulgui conèixer-los i veure quin aspecte tenen, tiritasalvaje.es. Gràcies.
11: A vosaltres.
10: Adéu. Moltes gràcies. Que...

0: 12 i 49 minuts. 5 nous projectes en la Safor s'inclouen en el Pla Obert de la Diputació de València amb una inversió de vora de poc més d'un milió d'euros. Urbanització de parcel·les municipals en piles que es convertiran en una plaça polivalent. Adquisició de camions per a serveis municipals en Ròtova i Ador. En la platja de Guardamar, instal·lació de plataforma i pèrgola d'ombreig per a persones amb mobilitat reduïda. I adquisició d'un local per part de la Mancomunitat de la Safor en Gandia. I quin ús tindrà este local nou de la Mancomunitat? Li ho pregunta al president Jordi Puig. Bona vesprada.
1: Bona vesprada, com estem?
0: Molt bé. Parlem, president de la Mancomunitat, l'adquisició d'un nou local en la mateixa avinguda República Argentina, on està l'edifici de la Manco, de la Mancomunitat, correcte, perdó. Ese nou local, quin ús tindrà i si està, no sé si és, està pegaet a l'edifici actual?
1: Està a prop i la idea que tenim des de la Mancomunitat és poder habilitar espais per a poder per a que els serveis puguen treballar en condicions. Sabeu que la Mancomunitat és una entitat que ha crescut últimament moltíssim, que presta molts serveis de tipus eminentment social, i passem del centenar de treballadors, tenim alguns serveis en locals llogats i la idea és passar a poder disposar de dependències suficients per als diferents serveis. Estem parlant de diferents serveis que hauran d'anar ubicats tant en el de Ferrocarril del Coll com en este edifici. Són serveis com el CEDIAP, el Centre Comarcal d'Arxius, personal administratiu, etc., i tota la resta de serveis que sabeu que presta tant de manera presencial a Gandia com en els diferents municipis. Crec que això ens dona una espenta, una miqueta d'aire per a poder-los prestar en millors condicions.
0: Esta compra, adaptació, no?, de local, per la quantitat econòmica, no seria possible, no?, sense l'ajuda de l'ens provincial, o seria molt més complicat?
1: Exacte, seria molt, molt més complicat, tant per a la Mancomunitat com per als municipis. Els plans d'inversió ens ajuden a poder afrontar en moments puntuals de projectes o iniciatives que seria molt més complicat fer-ho amb recursos propis.
0: Jo no sé si està prevista la data de tot aquest camí que acaba de començar per a l'adquisició del local. Està ja tot fixat en el calendari o és un poc depèn dels tràmits?
1: Clar, ara dependrà dels tràmits i el disseny de l'espai. És una bona notícia i és un pas important. Ara se'ns ha notificat que hem rebut la subvenció i això d'alguna manera obri ja la porta a tota la faena d'organització, sí, que ja és pròpia i que per tant serà dut a terme el més aviat possible, perquè ja dependrà de nosaltres.
0: Doncs bé, bueno, Jordi, aprofitant, estem parlant com a president de la Mancomunitat de los municipis de la Safor, però com a alcalde de Ròtova, abans parlàvem amb Ricard Igualde, alcalde de Llocnou, per l'obertura de la piscina este cap de setmana, que cada vegada s'avança, i en Ròtova l'obrin el dia 1 de juny. En 2023 es va obrir el dia 10, 2024 el 3, l'any passat el 31 de maig. És a dir, avancem tot el que puguem per les altes temperatures, no? Alcalde, ara de Ròtova.
1: Sí, sabeu que els últims anys, juny ja és un mes molt, molt calorós, les xiquetes i xiquets encara van al col·legi, però per les vesprades hem pensat que tenen este recurs per a tant els xiquets i xiquetes com la població en general, per a suportar la calor com un recurs també per fer front, sí, a aquestes altes temperatures, i crec que tots els municipis estem intentant fer un esforç per a poder posar a disposició del veïnat les piscines lo antes possible.
0: Jordi Puig, gràcies per atendre's en directe, no hi por hoy, Gandia.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu.

0: ¡Ese buen rebozado de estos calamares! ¡Están súper crujientes! ¿Cuál es tu secreto?
1: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
2: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales. Por hoy Gandía, Daniel Ardiv.
3: La 1:08, reprenem el nostre temps de magazín de l'Oi por Oi Gandia. Tornarem, recorden, a la platja de Gandia, en l'Hotel Senator, on està desenvolupant-se aquest acte que atrau l'atenció estatal amb motiu de les 40 edicions d'aquest reconeixement de les banderes blaves a les platges de tot el territori nacional. Allí continua Celia Julià. Tornarem de seguida, però ja més qüestions d'actualitat. Anna Llopis, molt bona vesprada.
4: Bona vesprada.
3: Bueno, qüestions d'actualitat, però comencem amb un succés.
4: Ai, sí, és. La Guàrdia Civil ha detingut in fraganti a tres persones que estaven robant, fent un robatori en un caixer d'una entitat bancària en Benifairó de la Valldigna. Eren delinqüents professionals, tenien entre 45 i 52 anys, de nacionalitat russes i moldaves, i han ingressat a presó. I diguem que eren delinqüents professionals perquè portaven tot tipus de ferramentes fins a inhibidors de freqüències per poder entrar al banc.
3: Sabien el que anaven a fer i com anaven a fer-ho. Tenim testimoni sobre aquesta qüestió. Crec que ja tenim al telèfon a l'alcalde de Benifairó, Marc Vercher. Molt bona vesprada.
5: Hola, molt bona vesprada. Com esteu?
3: Bueno, no, ens agradaria no parlar de successos, però formem part de l'actualitat, alcalde. Sí. Suposa que este robatori haurà sorprès a tota la ciutadania ahir a Benifairó de la Valldigna.
5: Sí, la veritat és que sí, perquè és un succés que la veritat és que no es donen al nostre poble, un poble xicotet, i la veritat és que sí, que ha armat un gran rebombori a la localitat.
4: Marc Vercher, què va passar exactament?
5: Doncs res, segons les reunions que he tingut amb la policia local, em van comunicar que havien detingut, la Guàrdia Civil havia detingut a tres persones que estan intentant robar en el caixer automàtic que tenim en funcionament a Benifairó. I va ser de matinada, sobre les 3 o les 4 del matí, es va arribar un avís a la Guàrdia Civil i van vindre i es van agafar allí dins.
3: Mm-hmm. Clar, i ara tot el món, el caixer com ha quedat? Com està el caixer?
5: La veritat és que encara no està arreglat. Justament jo visc a prop i tots els dies passa per davant i no, encara no el tenim operatiu. I és una llàstima perquè hi ha molta gent, de fet és l'únic caixer que tenim a Benifairó i hi ha molta gent que en fa ús, però no, encara no el tenim arreglat.
4: Mm-hmm. Aleshores, crec que el segons la Guàrdia Civil va ocórrer el 5 de maig, veritat? Aleshores porta quasi tot el mes sense funcionar.
5: Sí, pràcticament un mes portem sense caixer, sí.
3: Això és un problema per a veïns i veïnes, el fet de no, perquè és l'únic caixer que hi ha en la localitat?
5: Sí, és l'únic caixer que tenim, no hi ha banc tampoc, és un problema que tenim, ja sabem què ha passat amb totes les entitats financeres que han anat llevant recursos dels pobles xicotets i així a Benifairó sols ens havia quedat un caixer, però ara el tenim trencat. Es demana des d'ací que a veure si el poden arreglar pronte perquè per a la gent jove es podem desplaçar, podem anar a altres localitats a utilitzar els caixers, però la gent major sí que no té que no pot desplaçar-se, pues sí que el necessita.
3: Mm. Bueno, i la gent jove ja està més acostumada, porta la targeta en el mòbil, quasi totes les transaccions, gestions es fan pagant amb el mòbil, però la gent major, les compres del dia a dia estan acostumats en efectiu, no? El més problema.
5: Sí, efectivament. Les persones majors necessiten el caixer com l'aigua, perquè, ja el dic, no tenen possibilitat de desplaçament o no saben utilitzar els mitjans electrònics.
3: Ah. Doncs bé, alcalde de Benifairó, Marc Berger, gràcies per atendre'ns.

0: i esperem que pronte recupere la vida a ese caixer per la tranquil·litat dels veïns i veïnes de la localitat. Gràcies.
1: Moltes gràcies. No volia deixar l'oportunitat de passar l'oportunitat de donar les gràcies a tant a la Guàrdia Civil com a la policia local per la tasca tan important en matèria de seguretat que fan als pobles, sobretot als xicotets.
0: Doncs bé, moltes gràcies. Ahí queda fet l'agraïment. Gràcies.
2: Gràcies.
1: Moltes gràcies, bon dia. Bueno, adéu.
0: Ara que ha fet l'agraïment de l'alcalde Benifairó, recordem que demà divendres tindrem la secció d'agraïments patrocinada per Cafès Climent en este temps de magasí.
2: I qui vulgui, envia el seu missatge ja.
0: És fàcil, és cridar al mateix número que aquí corresponda, 962-961-031, però tan sols és dir, només al contestador automàtic, dir, avise que aquest missatge és per a donar les gràcies. I vull donar les gràcies a... per tal motiu. Doncs bé, ens centrem. Una altra qüestió, perquè hem de fer un recordatori en matèria de vivenda ací en Gandia, Anna.
2: Així és. A partir de demà es podrà presentar les sol·licituds per accedir a aquestes 5 vivendes que l'Ajuntament de Gandia va adquirir en el carrer Magistrat Català i que iran al mercat en règim de lloguer assequible. Doncs a partir de demà es poden consultar les bases que estaran en la nostra web radiogandia.net i s'obrirà el termini que hi ha un mes per a presentar les sol·licituds. El regidor responsable de vivenda, Salvador Gregori, ha de fer aquest procés de transparència.
0: Tenim el tall de veu del regidor, de Salvador Gregori, al respecte d'aquest assumpte. No, no el tenim. Doncs bé, Anna, ho deixem així, de totes maneres.
2: Bueno, comentava Gregori que definia que això que serà un procés molt transparent, que estan les bases públicament i que era per comentar i censar-se des de quan va aixir la notícia que hi havia gent que dia segur que li adonen a fulanito, sí. Pues diu no, que és molt transparent.
0: Transparència total. Anna, que tornem ara fins a la platja de Gandia, on, com els hem comentat a l'inici del programa, està desenvolupant-se aquest acte commemoratiu de les 40 edicions de Bandera Blava. Torne a saludar a Cèlia Julià, que està cobrint l'acte, però Cèlia, has aprofitat per veure com està l'ambient ahí en la platja de Gandia, no?
3: Hola de nou, Dani, doncs sí. Com bé dius, els hem deixat en l'hotel Senator, però clar, jo li dic al càmera, escolta, Chechu, sí, ja que estem a dos passos de la mar, venim, mos refresquem un poquet i de passo anem a comprovar si els veïns i visitants de la platja de Gandia noten, senten esta qualitat per la qual han reconegut aquesta platja de Gandia. Jo començar ja rentant-me un poquet els peuets, que la veritat és que avui ja està molt millor, que l'altre dia ja no està tan fresca. Ara anem a preguntar a la gent què és el que pensa de la platja de Gandia. Anem a comprovar-ho. Por aquí, ¿cómo se llaman ustedes?
4: Yo soy Antonio Leal.
3: Antonio, ¿de dónde viene usted?
4: De Zamora.
3: De Zamora. ¿Y qué le parece la playa de Gandia?
4: La playa espectacular.
3: ¿Y los servicios?
4: También bien, todo. Los servicios, la Cruz Roja, los socorristas, todo muy bien.
3: Es que ahora mismo se está celebrando un acto para reconocer la calidad de la playa de Gandia, que ya lleva 40 años con esta bandera azul, que es la que la reconoce. ¿Qué le parece a usted? ¿Está merecido o qué?
4: Bien, sí. Yo lo reconozco que está los servicios muy bien. Sí.
3: ¿Cuántos años lleva viniendo usted?
4: Yo 50 años.
3: 50 años.
4: Sí, porque mi señora era de aquí y quedé viudo. Y entonces tengo aquí un apartamento y ahora estoy ya siempre aquí, sí.
3: O sea que...
4: Yo estaba en Alemania.
3: Ostras, menudo cambio, ¿no?
4: Yo venía solo en verano, sí. Y ya últimamente cuando cogí la pensión venía 4 meses. Me tiraba aquí todo el verano.
3: Y ahora ya está usted de forma... Ahora
4: estoy definitivo aquí, sí.
3: Está a gusto, ¿no?
4: Muy a gusto, sí. Muy contento, sí.
3: Pues a disfrutarlo. Muchas gracias.
4: Gracias.
3: Por aquí, ¿cómo se llama usted?
5: Luis.
3: Luis, ¿de dónde viene?
5: Yo vengo de Madrid, pero soy de Guadalajara.
3: Muy bien. ¿Y qué le parece a usted la playa de Gandia?
5: Fenomenal. Esto es lo mejor que hay en toda Valencia, lo mejor. Bueno, Valencia y media España, por no decir entera. Lo mejor que hemos visto es esto.
3: ¿Usted ha visitado otras playas?
5: Sí, he estado por arriba, por Tarragona, Castellón... Y por abajo Murcia, Almería y vamos, Alicante, pero como esta no he visto ninguna.
3: ¿Qué le parece a usted? En concreto, el servicio de socorrismo. Bien. No sé si usted lo ha utilizado alguna vez.
5: Hombre, por suerte no, y mejor que no, pero vamos, me parece que está muy, muy bien. Yo creo que está, además está muy cerquita un puesto de otro y fenomenal.
3: Se sienten ustedes seguros, ¿eh? Pueden entrar al mar.
5: Sí, bueno, yo es que no me baño, soy muy guarro. Esto es una broma. No, el agua está muy bien, muy bien. Pero yo es que le tengo mucho respeto al mar. Yo donde me cubro más de aquí, hasta no paso, por si acaso.
3: Muy bien, pero bueno, aquí en Gandía están ustedes seguros que tienen un servicio de socorrismo que ha estado reconocido también por encima de todos los servicios. Y en otros servicios, ¿qué le parece a usted la playa de Gandía?
5: Uy, está muy bien, está muy completita. ¿Sí? Ya digo, nosotros aquí, desde que estamos aquí, nos ha parecido, pero de lo mejor. Y luego, como en invierno, tiene vidilla. Claro. Desde el Bairen para allá, da gusto, está todo el año hay vida. No como desde el Bairen para allá en invierno, como que...
3: Ya no tanto. Oye, pues muchísimas gracias a los dos y a disfrutar de la playa de Gandía. Muchas gracias. Dani, así tenemos a la gente encantadísima de la playa de Gandía. O sea, que ya estén corroborando que este reconocimiento es más que merescut. Pero anem a preguntarle a más gente, la última, va. Disculpe, ¿cómo se llama usted?
6: Madalena.
3: ¿De dónde viene?
6: De Francia.
3: De Francia. Pero
6: vivimos aquí, en la playa. Desde más de 13 años que tenemos una vida tanto agradable que no queremos ir a otro sitio.
3: Bien. Qué bonito ese de que no quieren ir a otro sitio. ¿Y por qué vinieron a vivir aquí, a Gandía?
6: Es que porque encontramos a Gandía hace más de 20 años y fuimos enamorados de este sitio.
3: Muy bien. ¿Y se jubilaron?
6: Es que desde que mi marido se ha jubilado, hace 13 años, vivimos aquí.
3: Muy bien. ¿Y qué les parecen los servicios de la playa Gandía?
6: Es que son los más bonitos para mí de toda la comunidad. Y pienso de muchos sitios, por otra parte.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias.
6: De nada.
3: A disfrutarlo, muchas gracias.
6: Vale, gracias.
3: Gracias. Dani, ahora sí que sí que ho han corroborat. Sí. Jo no els he pagat ni res, perquè em digueren això ho han dit ells, perquè han volgut.
0: Imagini que sí.
3: Que la platja de Gandia té molts bons serveis i que este reconeixement és més que merescut.
0: I tant. Escolta, Celia, tornaré a connectar amb tu, però ja en l'acte de la bandera blava, imagine, però no sé si te dona temps a pegar-te un banyet.
3: Sí, jo els he dit que hasta que no tornem nosaltres, no continuen. Jo ara m'ho anem a prendre així, no, el bany rapidíssim i tornem.
0: Molt bé, Celia, tornarem a connectar amb tu en un 3 i no res per veure com es desenvolupa este important acte que atabla l'atenció de tot l'estat espanyol. La 1:20.
7: Hoy por hoy Gandía. Daniel Ardiu. Ampliamos hasta final de mes. Porque tú lo pediste, en MG Marcos Automoción mantenemos el ofertón. Tienes hasta el sábado 30 de mayo para llevarte tu nuevo MG con hasta 11.000 euros de descuento. Y la tranquilidad de 7 años de garantía. No te quedes fuera por segunda vez. Ven a por el tuyo a MG Marcos Automoción en Gandía y Xàtiva.
8: Si preferixes pagar més cada any, que s'amaguen quan necessites ajuda i que et parlen en castellà al teu poble, no vingues a Terretatel, perquè en Terretatel no fem res d'això. Entra en terretatel.es i gaudix de la fibra i mòbil de la Terreta.
9: En Asgan llevamos 10 años instalando ascensores de calidad, 10 años cuidando tu seguridad, 10 años modernizando y adaptando tu ascensor a las normativas actuales, mejorando su rendimiento energético. En Asgan damos solución a tu empresa, comunidad de vecinos o particulares. Asistencia 24/7. Contacta en safor@asgan.eu o al 960-018-566. Asgan Ascensores, 10 años subiendo contigo.
10: Naix a Ràdio Gandia, Cadena Ser, vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número, 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Ràdio Gandia, Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Ràdio Gandia, Cadena SER. En Hoy por Hoy Gandia, la policia local te escolta.
0: La policia local ens escolta, ens centrem en la policia local de Gandia. Ja saben que ocupa cada dues setmanes este espai i ja amb nosaltres, en els estudis de Ràdio Gandia SER, el comissari principal, el cap d'este cos de la policia local de Gandia, José Martínez Espasa. Què tal? Bona vesprada.
11: Hola, bona vesprada.
0: Bueno, comissari, ara parlarem de diverses qüestions d'actualitat, però clar, parlant d'actualitat, estem fent connexions en directe. Allí està la nostra companya Celia Julià, en l'hotel Senator, en la platja de Gandia, i la policia local de Gandia està present en aquest acte de les 40 edicions de les Banderes Blaves.
11: Clar que sí, la primera, donar-li enhorabona a, diguem, per este aniversari que Gandia, evidentment, pot estar orgullosa de mantindre durant tants anys una qualitat i uns serveis. També, per la meva banda, felicitar a tot l'equip de turisme que mantenen eixa qualitat, no? I, i aquest nivell d'excel·lència que exigís la fundació que regula tot lo de les Banderes Blaves. I lògicament nosaltres ens sentim part, no? De fet, de fet estem representats allí en aquest acte. Hi ha gent nostra que al final pues, es visibilitza en la unitat de quads, no? Els quads de la policia que tots els estius, des de fa ja molts anys, estan en l'arena i donen aquesta proximitat que ens caracteritza a nosaltres i que ajuda pues, a reforçar el que comentava en algunes de les persones que entrevistàveu, no? Eixa seguretat, eixos serveis que dona la ciutat i que dona la seva platja durant tants anys, pues, lògicament nosaltres també en formem part.
0: Ah-ha. Campanya de transport escolar des de la Direcció General de Trànsit i, efectivament, mans a l'obra la policia local de Gandia.
11: Sí, és una campanya que es fa de manera periòdica per part de la Direcció General de Trànsit. Lògicament, els nostres escolars són una prioritat i els xiquets i xiquetes tenen que arribar i tornar de seus col·les en màxima seguretat, no? Per això, esta setmana, els autobusos han estat inspeccionats per els nostres agents de la unitat de trànsit intentant verificar pues, els cinturons de seguretat, el tacògraf, pues, tots els elements de documentació que també són molt importants, no? Perquè són vehicles que tenen lògicament una vigilància específica i esta setmana tocava a nivell nacional i nosaltres hem participat en ella i pues, per sort està, encara queda, no? Fins el divendres, però està així tot bé perquè lògicament estàs parlant d'empreses en professionals que saben portar tot el dia i tot ben documentat.
0: Voldria recuperar, comissari, un acte també jo crec que important per allò, perquè és molt important coordinar i cooperar, intercanviar entre els diferents cossos de la policia local. I parlem de Saforpol, que va ser la setmana passada, dijous, si no falla la memòria, eixa edició número 8 de trobada de Saforpol. Jo crec que quin balanç es faria?
11: A veure, sí, la veritat és que el balanç és molt, molt positiu. És ja la vuitena ocasió que tenim, fem habitualment dos trobades per any i un poc la idea que teníem en el seu origen d'esta trobada també és fer partícip a tota la comarca, a tots els municipis de la comarca en matèria de seguretat local i de les problemàtiques de convivència i habituals que es produeixen en les nostres localitats, no? I és veritat que en esta ocasió, 2026, han tornat a Gandia, on va començar en 2022, i lògicament pues, molt content d'haver consolidat esta reunió, d'haver aconseguit l'atracció per part de les altres localitats per l'interès, per la seguretat local, que lògicament no es pot negar que n'hi ha evidents diferències en moltes coses, no? Per els tamalls de municipis, els termes i tal. Però dona la casualitat que determinades problemàtiques es repeteixen, no? I aleshores tot el tema dels patinets, algunes qüestions de convivència, la nit i tal, són comuns.
0: És un element comú.
11: Exacte. Aprofitem i ho parlem.
0: Sí. I ara, després de l'estiu, es farà la pròxima per a fer una mena d'anàlisi de com ha anat la temporada d'estiu, no?
11: Sí, perquè evidentment tota la comarca de la Safor, quan arriba l'estiu, pues arriben les festes patronals de totes les localitats, arriba la campanya estival, els municipis que tenen platja, però els municipis que tenen turisme rural, al final es convertim en un centre d'atracció de les vacances.
0: Afortunadament.
11: Exacte, sí, sí, és així, ja ho sabem, és la nostra idiosincràsia, sí. I aleshores pues, ja tornem a fer la trobada a final d'any per a fer balanç de tot. Mm. Sí.
0: Doncs bé, tornarem a parlar d'esta qüestió. Informació de serveis, comissari, què podem destacar així per als pròxims dies?
11: A veure, el primer, m'interessa destacar que demà divendres anem a fer, dins de les activitats d'infància als barris, hi ha una activitat que em toca directament i que em sembla molt interessant. A les 7 de la vesprada, en el Col·legi Joan Martorell, muntarem el nostre parc d'educació de vial, de trànsit, no? I la veritat és que és un moment molt interessant per a que els xiquets i xiquetes es visiten i tinguin l'oportunitat d'aprendre les normes de circulació i seguretat viària. Uh-huh. No? Estaran els nostres agents de seguretat vial allí per ensenyar-los i que passen un ratet divertit.
0: Això no va dir,
11: el parc és divertit.
0: Amb el permís de l'educació, de tota la normativa a l'hora de posar-se un volant, el comboi de papà, mamà, que anem on que vaig a conduir el cotxe.
11: Sí, sí, és també molt és el comboi. Sí, sí, així que se ho disfruten i això és un poc també la nostra idea per a que d'una manera també educativa pues, aprenguin alguns valors de la conducció, que són fonamentals.
0: Trobada del Montfaller? Este cap de setmana?
11: Exacte, sí, eixa la tindrem el dissabte per la vesprada, pel matí fins migdia i després per la vesprada també. Principalment el que pot afectar al trànsit és l'acompanyament que farem de 11:30 a 12:30 fins al Museu Faller i després ja el tardeo ja és en la plaça del Tirant que no afectarà al trànsit.
0: Mm-hmm. Bueno, ja que està l'actualitat fallera, és que no para, de fet, ara, després de la publicitat, que anem, només acabe amb vostè, que vaig a conèixer a Alba Cabrera, que és la fallera major d'Oliva, que s'acaba de donar a conèixer, fallera major d'Oliva del 2027, i està així en els estudis de Ràdio Gandia Ser, per a conèixer una miqueta a ella, i també, pues, també parlarem, esperem resoldre la fallera major infantil, històrica, per primera vegada, això no li va. Ens queda una altra informació de servei per a este cap de setmana, comissari.
11: Sí, tancaren l'acte del diumenge de la processó de la Mare de Déu de Gràcia, que com tots aquests esdeveniments de centre històric no té una afectació destacada, però bueno, que siguin coneixedors la gent que visita el centre, que es desenvoluparà entre les 7 de la vesprà i aproximadament les 9:30 de la nit tindrem esta processó.
0: Bueno, que estic pensant jo que la informació de serveis podem utilitzar la sintonia de l'agenda cultural en la qual acaben cada dia el programa perquè a través de la policia local de Gandia també de l'agenda cultural, sociocultural. Sí, sí, sí. Comissari principal en cap de la policia local de Gandia, José Martínez Espasa, moltíssimes gràcies. Es veiem en dues setmanes.
11: Exacte.
0: Si fa bon temps o mal temps i amb permís de l'autoritat que ja el tenim.
11: Que ja el tenim.
0: Està en casa. Gràcies.
11: Està perfecte. Gràcies. Adéu. Adéu.

0: Ja tenen tota la informació a la nostra pàgina web, radiogandia.net, però el que volem és escoltar-la, veure-la, xerrar amb ella i estar en els estudis de Ràdio Gandia. Ser Alba Cabrera, fallera major d'Oliva del 2027. Alba, molt bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Bueno, saludem i nomenem també a qui serà la teva companyera de fatigues, d'aventures, Tània Gisbert, de 13 anyets, i que ella és de la Falla Conservatori i és la primera fallera major infantil d'Oliva, i això ja se li queda per a ella. Bueno, com dic sempre, les fallers majors d'ací, d'allà i del més enllà no aneu mai a soles. Així està amb nosaltres el president de la Federació de Falles d'Oliva, Santiago García. Molt bona vesprada.
2: Bona vesprada.
0: Bueno, ja teniu Alba i a Tània, senyor president. Això ja és un pas important, no?, de cara a les falles d'Oliva del 2027.
2: És un pas molt important. Mm-hmm. Per primera vegada anem a tindre fallera major infantil en Oliva.
0: Sí.
2: El 2027 serà un any històric.
0: Uh-huh. Fallera major d'Oliva, Alba, conta'ns, parla'ns una miqueta de tu. Des de quan eres fallera?
1: Ui, ja fa molts anys. Des del 2006 que m'apuntaren a la falla la manta al coll, en el Ginet, per una amistat molt familiar. Allí vaig créixer en el casal, eren unes falles molt diferents a les que tenim ací en el poble d'Oliva. Després vaig passar a Pego, que és el poble on visc, però tenim tots famílies en els dos pobles, entonces l'abuela sempre tira cap a casa i me vaig anar cap a Oliva amb els meus amics i des d'entonces estic en la Falla Conservatori, igual que Tània, i ja, pues, permanent.
0: O sea, ha recorregut el Ginet, Pego, però con les d'Oliva no n'hi ha.
1: N'hi ha que dir, no? Que la
0: gent... Ara que no mos escolta...
1: Són totes molt diferents.
0: Que no mos escolta ningú. Bueno, el tema de Tània, president... Ja era hora, ja tocava, no?
2: Bueno, ha sigut un...
0: Suposo que esteu treballant-ho des de ja fa...
2: Ja fa molt de temps que estem treballant-ho, però eren conscients també d'on estàvem. Era una situació que deuríem superar, i després d'este any que l'hem superat, i de molt de treball i en la col·laboració, que n'hi ha que dir-ho, de l'Ajuntament d'Oliva, igual l'alcaldessa d'Oliva com els regidors de festes estan al nostre costat i ens han apoyat en tot, enguany podrem gaudir ja a partir d'ara, del 2027, d'una fallera major infantil.
0: Uh-huh. Alba, jo no sé si per allò de la fallera que ix, la fallera que entra, si sempre parleu entre vosaltres, perquè jo no sé, en este cas, Teresa Borràs estava de fallera major, heu parlat, li has preguntat, ella t'ha dit, mira, Alba, sobretot el consell és este.
1: És un molt bon apoyo estar amb vosaltres i jo tinc clar que ella va ajudar-nos també un muntó, va fer-me-ho a mi molt més fàcil de lo que va ser-ho en la junta que tenim, però sí, és un relevo que agafe sabent que ella va ajudar-me amb tot.
0: El que han de fer, president, per allò de bueno, evidentment, les falles, la festa fallera, la porta per les venes, Alba, jo imagino que Tània també, però allò important és que disfruten, perquè passa volant el temps.
2: A veure, això és un any que passa volant. La idea és que s'ho passen de la llor més bé, que no es perguen cap d'acte, perquè això és un tren que passa i si te baixes en alguna parada ja no torna. Això és diferent a les falles del teu poble. Entonces, jo sempre dic el mateix, disfruteu, relaxeu-se, que al final, pues, quan vos doneu compte, ara pareix que falta un any, però quan vos doneu compte, ja s'ha acabat.
0: I, Alba, bueno, jo imagino que això ho tens claríssim. També serà un dels consells de lo que es parleu sempre entre vosaltres, que el temps passa volant.
1: Hi ha que viure-ho tot com si fos el primer i l'últim dia, està clar.
0: De tots els actes, podries quedar-te en uno o el que més il·lusió te fa viure com a fallera major d'Oliva? Perquè com a fallera jo crec que és complicadíssim.
1: Ho tindria clar també, però com a fallera major d'Oliva jo crec que serà la crida, les primeres mascletaes, seran els moments on comença tot de veritat i es sentirà el càrrec més que ningú un altre dia.
0: Estàs ja... Tens assumit que llagrimetes hi hauran unes quantes.
1: Sí, esperem que no moltes. Però...
0: D'alegria, llagrimetes d'alegria, sí. Evidentment.
1: Però no crec que n'hi hagués moltes, segur que en el moment sí.
0: Santiago està dient, el president està dient que sí al cap. I si ho diu el president, això va a missa, la veritat.
2: Per experiència, és que no, al principi diuen, no, senyor, tal, però n'hi ha molts moments, molts emotius, i és indiscutible que tingués que plorar, que no passa res, que plores.
0: Santiago, en qüestió de calendari, perquè ara, abans de l'estiu, no dona temps, no crec que hi hagi alguna cita, o sigui, calendari...
2: Sí, ja tenim... En juliol tenim l'acomiadament de la Fallera Major 2026.
0: En juliol.
2: I en agost tenim la demanada d'Alba i de Tània, així que nosaltres no parem.
0: No pareu ni en estiu.
2: Ni en estiu. No hem parat. Hem descansat una setmana de març i estem enganxats.
0: I a partir d'ahir, ja després de l'estiu...
2: Després de l'estiu ja venen les presentacions. Bueno, la primera presentació de la Fallera Major serà el 25 d'octubre, i a partir d'ahir totes les presentacions de les falles.
0: Mm. Alba, una pregunta de compromís. Com veus a Tània?
1: Jo preparadíssima. Ella ja ho té més entrenat que jo. Ella sí. Té experiència. Ella serà la que m'ajudi a mi a que tot siga encara més fàcil també.
0: Sí. Aneu a ser com el que diuen sempre, com a germanes, perquè aneu a viure, a compartir moments irrepetibles.
1: Les falles sempre es parla de germanor, però en este cas som de la mateixa falla, per lo tant la tinc molt més a prop i serà superguai.
0: Clar. La falla conservatori, vamos, estaran fent palmes, no? Lo següent.
1: Encara no.
0: Les falleres majors, la infantil, la major que eres tu, tenen doblete.
1: Tenim doblete.
0: Sí. Això és bo, no?
1: Molt bo.
0: Doncs bé, bueno, una pregunta de salseo. El tema de les teles, els trajes... Has fet una reacció com... No m'agobies, Daniel. Això ja vindrà. Massa pronte? Per a començar a pensar...
1: A veure, qualsevol fallera està durant els 360 dies de l'any mirant teles, però començarem pronte, perquè està tot ahí ja, com ha dit el presi, però, bueno, anirem veient.
0: I en ta casa també suposo que encantadíssims. No?
1: Desvanits tots, assimilant-ho.
0: Doncs bé. Alba, Santiago, moltíssimes gràcies per la visita als estudis de Ràdio Gandia Ser. Ens encanta parlar de falles i tenim una bona trajectòria en la nostra comarca, així és que visquen les falles d'Oliva i a disfrutar-ho. I estarem així per a contar-ho.
2: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana en la cadena SER.
1: Cumple el sueño de tu vida invirtiendo lo que cuesta un café en Bonoloto, Primitiva o Lotería Nacional. Ven a La Barreta d'Or, Carrer La Verge 3. Abrimos 12 horas, desde las 8 y media de lunes a sábado. También online, en labarretador.com podrás comprar la suerte sin moverte de casa. La Barreta d'Or, tu administración de lotería en el Grao de Gandía, donde siempre toca. La Barreta d'Or patrocina La Ventana Gandía.
2: La Ventana Gandía. Enrique Bodí.
3: ¿Qué tal? Obrim la ventana a una de reivindicacions. L'Ajuntament de Tavernes reclama a la Generalitat Valenciana un centre de dia i una residència municipal per a les persones majors. El consistori ha preparat una concentració pública el proper 4 de juny a les 20 hores a la plaça Major per a exigir aquestes infraestructures socials i que ja van ser reivindicades fa poquet en Potries. I mentre esperem una resolució del conflicte educatiu amb la vaga, els alumnes de la Safor ultimen els preparatius per a les proves d'accés a la Universitat La Pau. I ja s'ho hem avançat fa unes setmanes, però la Generalitat ha ratificat avui que blindarà els exàmens de La Pau amb detectors per a localitzar mòbils i dispositius electrònics. La nova normativa permetrà als tribunals utilitzar tecnologia de detecció durant els exàmens. Els estudiants identificats amb dispositius actius no podran continuar l'examen i seran qualificats amb un zero. Aquesta mesura pretén reforçar la integritat del procés i la igualtat de condicions entre l'estudiantat. Esther Gómez és la secretària autonòmica d'universitats.
4: Se podran utilitzar tecnologies per a detectar pues instrumentos o elementos que puedan llevar los estudiantes electrónicos con, por ejemplo, IA, como pueden ser teléfonos móviles, gafas, etcétera. Entonces se ha autorizado a los tribunales a utilizar los detectores de frecuencia. El objeto de esta medida pues no es otra que garantizar que la prueba de acceso a la universidad se realice en condiciones de equidad.
3: I fa molta calor.
5: M'he anunciat tota la setmana que dia rere dia va fer més calor i m'agradaria pensar que demà toquen sostre per a tornar, si no a la normalitat, a baixar una miqueta de cada cap de setmana.
3: De la calor que ens fa, d'això estan parlant-se ara al carrer i d'això s'ha pronunciat d'esta manera el meteoròleg Jordi Pallà als nostres micròfons. Fins als 32 graus de màxima. Arribàvem ahir a Oliva o Tavernes temperatures similars a les d'avui dijous i demà podrem arribar fins i tot a màximes, atenció, de 36 graus a la Safor. La pregunta és evident, són aquestes temperatures normals per a aquesta època de l'any? Evidentment, no.
5: Perquè realment, avui, ahir, estem tenint temperatures més pròpies del mes de juny que de maig. Es veia vindre que la segona quinzena del mes de maig anava a ser molt càlida, però estan sent fins i tot més càlida del que marcaven les previsions en un principi.
3: El meteoròleg Jordi Pallà referia al fet que els 36 graus previstos per a demà són temperatures més pròpies del mes de juliol. Això sí, s'espera que el cada setmana baixin alguna cosa i siguin ja més pròpies de l'època de l'any en la que estem.
5: Tampoc és tan extraordinari tindre temperatures de nit tropical al mes de maig, perquè, bueno, en quan podem tindre una erupció d'aire càlid, però hi ha un valor de nit tropical, o sigui, no ha baixat en tota nit dels 20 graus, però a partir d'ara va ser una constant.
3: Per cert, demà estem en alerta groga per aquestes altes temperatures. I amb aquesta calor, prova evident del que suposa avançar-se l'estiu i un reflex del canvi climàtic, s'han posat ja en marxa diverses piscines municipals. Entre aquest tipus d'instal·lacions, cada vegada obrin més prompte les seues portes. I si és el cas de Llocnou de Sant Jeroni, Potries i Ròtova. El normal, no obstant, és el que faran la resta de municipis de la Safor que disposen de piscina, que han optat per la segona quinzena de juny per a poder obrir. I la platja de Gandia ha acollit avui l'acte oficial de del 40 aniversari del programa commemoratiu Bandera Blava a Espanya. Durant l'acte, que es desenvolupava a l'hotel Senator, s'ha homenatjat a les úniques 7 platges i 2 ports esportius que han aconseguit revalidar aquesta distinció de qualitat, seguretat i sostenibilitat mediambiental de manera interrompida. I, com no, entre elles estava Gandia. Escoltem precisament a la delegada de Turisme de Gandia, Malvina Sendra.
6: Estem molt contents del treball fet, 40 anys que acrediten que és una platja sostenible, una platja oberta al públic, una platja que tot l'any té la qualitat perquè la gent vinga a visitar-nos i puga gaudir de la nostra sorra, de la nostra aigua, de la nostra ciutat i destinació. Bé, és una gran festa, així que molt contents.
3: I la vivenda serà un dels temes que s'entrarà en el plenari municipal de Gandia previst per a demà divendres. El grup municipal popular de Gandia portarà a esta pròxima sessió, corresponent al mes de maig, una bateria de propostes centrades en reforçar les polítiques de vivenda, entre altres qüestions. Per cert, que l'oposició popular ha denunciat que l'Ajuntament de Gandia porta un retard de 4 anys en les obres del Gandia Arena. Escoltem el David Ronda, el coportaveu del Partit Popular, que diu que apenas s'han executat el 13% de les obres.
7: Són els continus retards incompliments del govern socialista de Prieto en el Gandia Arena. En Fitur del 2022 van anunciar esta infraestructura com un gran projecte que estaria acabat en l'any 2024. I la realitat és que estem en el semestre de l'any 2026 i les obres apenas arriben al 13% d'execució. És a dir, anys de retras i una absoluta incapacitat per complir allò que prometen.
3: També el grup socialista de Gandia exigirà en una moció ampliar de manera urgent les ajudes per a joves agricultors. Escoltem al regidor socialista Miguel Ángel Picornell.
8: L'excusa, falta de pressupost. Els populars tornen a demostrar per a qui governen o que tenen diners per allò que volen.
3: I la Guàrdia Civil ha detingut infraganti a tres persones que robaven en un caixer de Benifairó, a tres homes de 45, 50 i 52 anys i nacionalitats russes i moldaves que han ingressat a la presó comunicada i sense fiança. Durant l'operació es va intervindre abundant material especialitzat com ara inhibidors de freqüència. Marc Bercher és l'alcalde de Benifairó.
9: Un succés que la veritat és que no es donen al nostre poble, un poble xicotet que ha armat un gran rebombori a la localitat. La veritat és que encara no està arreglat i és una llàstima perquè hi ha molta gent. De fet, és l'únic caixer que tenim a Benifairó.
3: I ahir els indicaven que la Diputació ha destinat 1 milió d'euros a 5 projectes de la Safor a través del Pla Obert. Un total de 206.000 euros aniran a la Mancomunitat de Municipis de la Safor perquè adquirisca un local a l'Avinguda de la República Argentina, com ha explicat el president de l'ENS comarcal, Jordi Puig.
10: La idea que tenim des de la Mancomunitat és poder habilitar espais perquè els serveis puguen treballar en condicions. Sabeu que la Mancomunitat és una entitat que ha crescut últimament moltíssim, que presta molts serveis de tipus eminentment social.
3: I Oliva ja té fallera major per al 2027. Alba Cabrera Tur.
11: Dependències. Des del 2006 m'apuntaren a la falla la Manta al Coll, en el Ginet, per una amistat molt familiar. Vaig créixer en el casal. Després vaig passar a Pego, que és el poble on visc.
3: Amb 23 anys ja suma una llarga trajectòria, fallera de 23 anys. A partir d'ara afegirà la llista el carrer de fallera major d'esta localitat. Un exercici que ve a novetats, ja que per primera vegada tindrem una fallera major infantil, en este cas, Tània Gisbert.
2: Radio Gandia. Cadena Ser.
12: El carburante sube. ¿Y tú? ¿Sigues pagando de más? Ahora es tu momento. Del 11 al 31 de mayo llega el cambio con Omoda y Yaecu. Híbridos enchufables y eléctricos con hasta 10.300 euros de descuento. Más tecnología, más ahorro, más futuro. No lo pienses. Conduce el cambio.
13: Elige Moy Motor en Gandía, Denia y Xàtiva.
14: Proinveni, venta, alquiler y reparación de herramientas y maquinaria para el profesional del sector de la construcción. Trabajamos con las mejores marcas, Ikoki, Husqvarna y Rubí, entre otras. Somos especialistas en todo tipo de maquinarias de proyectar materiales. Proinveni, con atención máxima a nuestros clientes profesionales. Visita nuestra nueva página web, www.proinveni.com. La dirección de Proinveni comunica a todos sus clientes profesionales el nuevo horario para todo el año. De 7:30 a 16 horas ininterrumpidamente.
15: Proinveni, patrocinador oficial del Sunitz Pel Basket Gandía.
16: ¿Cansado de tu rutina diaria? Da luz verde a la diversión con el Peugeot 208. Ahorra hasta un 15% de gasolina en ciudad con la versión híbrida o disfruta de hasta 433 kilómetros de autonomía con la versión eléctrica. Y con hasta 8 años de garantía Peugeot Care. Cruza el lado divertido con el 208. Descúbrelo en tu concesionario.
17: Eso. Ven a Peumóvil, único concesionario oficial Peugeot de la Safor, Avenida Alicante 156, Gandía.
18: Descubre la gama eléctrica Audi. Cero emisiones, confort y el máximo ahorro en tu coche del día a día. Visítanos ya en Gandía, Alcoy, Alzira, Xàtiva, Ontinyent y en motorpacíficoaudi.com.
2: Cadena Ser. El poder de la conversación.
1: En la Ventana Gandía, la entrevista.
3: En aquestes dates comencen a obrir-se les primeres piscines municipals. La forta calor convida això i la ciutadania ho agraeix. Tot i això, hi ha un element que condiciona que aquesta obertura es pugui avançar i és el fet de comptar o no amb socorrista. Però de què depèn? Com es forma un socorrista? Parlem per això amb el president de la Creu Roja de Gandia, Marc Pérez, entitat que recordem que gestiona els cursos que permeten habilitar socorristes i que el servei de salvament a les platges pugui ser una realitat. Marc, bona vesprada.
19: Bona vesprada.
3: Marc, com s'habilita una persona per a que siga socorrista? Comenta-nos els detalls.
19: En principi, la persona deu d'apuntar-se a un curs primerament d'iniciació o primers auxilis, ¿vale? en el que pren contacte amb temes sanitaris i temes de socors i d'ajuda, ¿vale? Que en este cas Creu Roja fa, pues, depèn de l'any, 3, 4, 5 cursos a l'any de primers auxilis a gent de distintes edats i sempre en cap de setmana, i després es complementa este curs per a la gent que ja vol treballar en medis aquàtics, com pugui ser una piscina o pugui ser àrees obertes, platges, en un altre curs que és la part pràctica aquàtica, que se fa, pues, la major part d'elles fan la piscina, a part de altres exàmens teòrics.
3: És cert, Marc, que hi ha molta demanda de socorrisme?
19: La veritat és que sí. Hi ha molta demanda de gent per a fer cursos i molta demanda per part de les empreses, una de tantes, la mateixa casa, Creu Roja, de personal per a cobrir els llocs de treball a l'estiu.
3: Quin podríem dir que és el perfil tipus d'un socorrista, Marc?
19: Avui en dia és, en principi, els primers que solen vindre són xavals que entre 16 i 18 anys és quan s'inicien en els primers cursos de primers auxilis i inclús acaben el curs de socorrisme. Esta gent acaben els estudis i demanden el poder, pues, fer algun jornal, un parell de mesos a l'estiu i tal, per tal de, pues, sufragar algun gasto que tinguen extra. En l'edat, és cert que nosaltres, menors de 16 anys, no treballen, no poden treballar en les platges que porta Creu Roja, ni siquiera en les mateixes piscines, perquè portem dos o tres piscines de dos o tres ajuntaments que tenim conveni. Menors de 18 anys no poden treballar, però això no impedeix que puguen treballar per a altres poblacions o piscines privades a partir de 16 anys, traient la primera titulació, que seria la de piscina. Després tenim, a lo millor, algo de gent d'així allà en un poc més d'edat, però no molt més, 20, 22, 23 anys, que sempre han estat ahí relacionat en el tema i al final també solen apuntar. Però són gent molt jove, 18, 20 anys, aquest és el perfil.
3: Requereix, Marc, algun tipus d'actitud física necessària per ser socorrista?
19: Sí, la veritat és que sí. De fet, se fan unes proves per a que la gent no se gaste els diners, els poquets o molts diners que puga costar un curs, en este cas els dos cursos d'aquàtic, perquè tenen que passar unes proves, sobretot aquàtiques. Pues, són proves molt tipo, 100 metres en un temps determinat, vamos, i se fan un requeriment mínim perquè tu puguis acabar el curs a 4.
3: Sí que és cert, Marc, que es veuen més homes que dones, no?
19: Sí, normalment sí, però les dones solen vindre, però continua predominant el nombre d'homes que sobre el de dones.
3: Fins i tot, Marc, és necessari socorristes, no?, pel que estaves comentant, en piscines privades, en apartaments, i pot haver també problemes, no?, per la falta d'aquest servei.
19: Sí, la normativa, de fet, per metres de piscina i per número de apartaments o d'inquilinos o de la possibilitat de persones que puguen llaure en les piscines privades, exigeix un número mínim de socorristes. Piscines xicotetes, evidentment, no, però en qualsevol urbanització, en qualsevol hotel que tinga una piscina en cert metratge, és obligat el tindre socorrista.
3: Evidentment, si ja ajuntaments tenen problemes, no diguem-ne el que són, en este cas, comunitats, no?, encara tindran més problemes, no, Marc?
19: Sí, ja el dic, nosaltres fem... N'hi ha que farem 4-5 cursos de socorristes, que realment la majoria dels iniciats en el tema de salvament i socorrisme solen ser menors, 17, 16, 17, ¿vale? Ho trimat a les empresetes que es dediquen a fer les cobertures en piscines privades, d'hotels i inclús d'ajuntaments, sobretot de la part interior i tal. I per molts que entreguem, tots els anys n'hi ha una mancança a tindre molt en compte.
3: Si et sembla, Marc, centrem-nos ara en el servei que presta Creu Roja a la platja de Gandia, el Salvament i Socorrisme. Ja fa molts anys que està prestant-se este servei. Quin és el balanç que podies fer al respecte?
19: Pues casualment enguany és un any especial perquè hem tingut un reconeixement. Bueno, l'ha tingut Gandia, però clar, nosaltres fem la part que ens correspon a nosaltres d'un reconeixement al treball que fem en platja nord de Gandia, de Salvament i Socorrisme, per part de Bandera Blava, com a un dels millors servicis que n'hi ha ara mateixa. Jo estic més que orgullós i content, perquè jo ara mateixa farà més de 30 anys que vaig començar en Creu Roja. De
3: quasi
19: fet,
3: res, no, Marc? Quasi res.
19: Quasi res, sí, l'altre dia. I la veritat és que ha canviat molt i ha canviat per a millor. Més mitjos, un altre tipus de formes de treballar. Es treballa molt en la prevenció, en el bany adaptat, s'ha fet molt inclusiva la playa. Jo, de veritat, estic molt content de com funciona, avui per avui, les playes que portem, perquè portem Gandia, però bueno, portem també totes les playes del sud, Bereguard, Miramar, Guardamar, Daimús. Jo, la veritat és que estic supercontent.
3: En tant d'anys en el servei de salvament i socorrisme, Marc, suposa que hauràs vist també l'evolució i aquest canvi climàtic i un augment, precisament per això, el tema de les picadures de medusa, cada vegada entenc que n'hi ha més, no?
19: Sí, bueno, influís realment en la temperatura de l'aigua i inclús els marejors degut a aquesta temperatura o a aquests vents, fa que aquesta medusa, que de normal ve puntualment, pues, en algun moment donat prolifere i s'arrime més a la costa. Però no és una dada que puguem confirmar abans de que passe, perquè podem estar 2 mesos normal en un gimí de meduses regular i igual puntualment en una setmana augmenta el doble, ¿vale? Però jo no faria un balanç massa diferenciat de fa 8-10 anys a ara, ¿vale? Perquè va oscil·lant, va pujant i baixant conforme va augmentant aquesta temperatura en l'estiu, que és quan nosaltres ho notem en el bany.
3: Marc, una última qüestió. Evidentment, la tecnologia evoluciona un muntó. El tema de drons, tecnologia de tot tipus, està incorporant-se també al servei de salvament i socorrisme. Si no en Gandia, en altres platges, és el futur?
19: I jo penso que sí. A Gandia gastem un dron, que és un dron aquàtic, realment, que va ser una proposta a mitges en la universitat i tal. És per aigua, és per un tipus de rescat molt específic i tal, però ja comença a introduir-se dins de les platges, però jo pense que en quant a vigilància, els drons van a jugar un paper molt important. Van a jugar un paper perquè a ras d'aigua sempre nosaltres treballem en caires elevats per tal de tindre més visió. Pues imagina't el traduir això a més altura i sense tindre que estar per enmig de la gent, no? Jo crec que seria una gran millora i que sé segur que s'està gastant ja, però puntualment, ¿vale? Perquè nosaltres ve la policia, per exemple, i ells sí que gasten el dron, però és més puntual. Ara mateix és puntual.
3: Marc Pérez, president de Creu Roja Gandia, moltes gràcies i enhorabona per aquesta tasca que porteu endavant cada estiu. Gràcies, Marc.
19: Gràcies per haver quedat. Vinga, bona vespre.
3: Cauen les filles anònimes, mort natural. I acabem amb la previsió de l'horatge per a demà. Sense estar ni tan sols a l'estiu, ja anem amb les alertes per calor. I és que Emet ha decretat per a demà una jornada amb alerta groga per altes temperatures que poden arribar fins als 36 graus de màxima. Una alerta que estarà vigent des de les 14 hores fins a les 20 hores. La vista es comença a cansar. Ho deixem així. Ja sabem que tornem demà a les 7:20 amb el matinal a càrrec d'Anna Llopis i sempre actualitzats en la nostra web radiogandia.net. Gràcies per estar ahí. Continua La Ventana a la SER. Adeu.
20: La Barreta d'Or ha patrocinado La Ventana Gandia.